0: sui Radio Lengua d'Or recebrem Elisabeth Prandi, uno fenoclau del cinema europeu. Amb ela descobrirem Lucidan, lo Centre Internacional de Desenvolupament Audiovisual del Mediterraneu, un projecte ambiciós basat a Gozo que vol unir los cineastos de tot la mar mediterraneu. Elisabeth, mercedes d'essem nosaltres aquí per nos explicar com aquest laboratori a puede los creadors e d'obrir las portes a l'internacional. Bonjour, Elisabeth.
1: Bonjour.
0: Bon dia. E Mercedes aqui nos altres Rádio Lengua d'Or. Alors, nos podes apresentar Lucidan, Elisabeth? Esse é um projeto aqui que reúne Catalunha, Baleares, Occitania, a um escalo mediterrâneo. Que é l'ambição deste projeto?
1: Aquest projecte ja va néixer fa 4 anys, val? I es deia CIDAP, val? I era el Centre Internacional del Desenvolupament Audiovisual del Pedraforca, perquè la nostra productora es troba a Gósol, val? Oh. Però aquest any li vam voler donar una embranzida més gran i l'hem convertit, doncs, al Centre Internacional de Desenvolupament de la Mediterrània. Val? La idea també de que estiguem molt propers a projectes que es presentin d'Occitània, de Catalunya i de Balears és perquè aquesta residència té una ajuda de l'euroregió. I aleshores també col·laborem amb una altra productora que es troba a Melilleba, que es diu Les Films de l'Éphémère, i una altra que es diu La Moyano Films, que està a Mallorca.
0: Fantàstic. Alors, lo CIDAP evoluet cap al CIDAN. Aquí havent doncs un costat internacional que és incorporat e s'és instal·lat al pè de Pedraforca a Gozo. Nos podes contar un pau cosí aquest lloc natural, isolat, pot ajudar a la concentració, a la creativitat dels cineastes en comparació amb un estudi dins una vila?
1: Sí, estem totalment convençuts que descentralitzar aquest tipus de residències del que serien les grans urbes, les ciutats, ajuda moltíssim a la creació. I ja ho hem comprovat durant 3 anys. La gent se sent molt més relaxada, molt més oberta. La natura forma part de tot el nostre dia i això contribueix molt, moltíssim a la concentració i a la creació. I aleshores, per una banda, fem una residència a Gósol, als peus del Pedraforca, amb un poble que ja no crec que arribin als 200 habitants, i per una altra banda també fem una altra residència a Melilleba, que també és un poblet no tan petit com Gósol, però que sí que està al mig de la natura i molt lligat, doncs, a aquesta natura.
0: Deu ser força polit. Elisabeth, alors, dins la pratica, com se passa aquest treball col·laboratiu?
1: Aleshores, el treball consisteix en seleccionar uns residents, normalment estem entre 8 i 10, i fem un seguiment de cada projecte durant aproximadament 6 mesos. Comencem ara el juliol i acabem ara al desembre. Aquest seguiment és molt personalitzat, ja que agafem projectes amb estadis molt diferents de creació. I, a més, doncs, poden ser ficció, documental, altres tipus d'idees audiovisuals. I, aleshores, fem un seguiment personalitzat online i fem aquestes trobades on s'intercanvia i els residents s'ajuden mútuament i creixen junts.
0: Elisabeth, quines són les llengües que poden ser recebudes aquí al set d'Occident? Amb quines llengües se pot treballar?
1: Aleshores, treballem amb les llengües de l'euroregió, l'occità, el català, el francès, i després doncs, també poden presentar-se amb espanyol, amb anglès, i bueno, em sembla que ja tenim prou altres llengües.
0: Completament. Oh.
1: Per poder treballar, després d'anar online, intentem que els mentors siguin de la llengua més materna possible dels projectes que hem agafat.

0: aquestes residències.
1: Elisabet, perquè el nostre públic de Ràdio Lengodó posco ben comprèn aquí la funció del CIDAM, volia fer un exercici. Hai un projecte d'un film aquí, dins lo tirador, d'acord? E qui no seria la primera causa de fare per demandar al CIDAM, per desenvolupar aquest projecte? Qui no són les etapes claus aquí per secre?
0: Aleshores, com la majoria de residències, estan pensades per ajudar a una persona que està en un moment creatiu, ja dic, en diferents estadis, però que es troba potser bloquejada, potser sola, la soledat en aquests moments creatius marca molt i que vol també tindre inputs que algú o algunes i alguns mirin aquest projecte des de fora, que en parlin. Aleshores, és un enriquiment de també donar forces a aquesta persona a continuar el seu projecte i que, sobretot, aquest projecte creixi, però respectant totalment el que és l'essència que aquesta persona vol del seu projecte. Mai intentarem canviar-li les idees o... no, intentem anar totalment cap a aquesta idea. Per què? Perquè es pugui presentar doncs, a subvencions, perquè pugui trobar diners per desenvolupar aquesta idea que està sobre el paper o que està al seu cap i doncs, trobar el que podria ser les fonts de finançament. Que en aquesta part també col·laborem i participem en festivals on els residents poden pitxejar vol dir presentar oralment els seus projectes davant de productors, de televisions i aleshores doncs, a trobar aquest impuls econòmic que també és molt necessari.
1: Completament, Elisabet, aquí hi ha el compte Facebook i l'Instagram aquí del CIDAM d'Obert Musuels. Per un gant, el CIDAM 2026 és estat perllongat fins al 15 de juny aquí. És el moment de presentar un projecte cinematogràfic. Alors, suffis de vos contactar per Instagram o directament sur site incoproduccion.com.
0: Sí, incoproduccion.com és el lloc on trobareu totes les bases i també us podreu inscriure al vostre projecte. Per qualsevol consulta a l'Instagram de Films Efímero, us contestarem a totes les dubtes que pugueu tindre i doncs, cap problema. Sí, ens podeu contactar.
1: Fantàstic. Elisabet, merci força per nos haver consacrat aquell temps aquí a l'antena de Ràdio Lengodó. E nosaltres desiram longomai aquí al Centre Internacional de Desenvolupament Audiovisual del Mediterraneu.
0: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que el CIDAM cridi l'atenció dels creadors occitans. Estarem encantats de rebre projectes en occità. També dir-vos que al ser una residència que està apoyada per l'Euroregió, a l'hora de demanar subvencions al desenvolupament, a la producció, a Occitania, compta i té importància. Vull dir que això també és un punt pels creadors que pot ser interessant.
1: Completament.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És estat un plaer haver-te aquí, Elisabet. Merci. Bona jornada.
0: Bon dia a tots.
1: Bon dia. Aquí la crido als projectes del CIDAM és estado perllongado fins al 15 de juny de man capaç de participar d'aquest laboratori de desenvolupament de projectes audiovisuals e tre aquest 2026 la lengua occitana és al dintre d'aquest treball.

0: de publicar qui con tout
1: est. Ah, je no primeiro, sei pas senyora vida d'altre, pensant que so comencia pas a ser tout su, és de treball, és un treball que m'ha quand même demandat a plus près 3 ans, pensant que bon, n'hi ha un sol poema que era primerament escrit en francès e qu'hai traducit o arrengat en occitan com ho he pogut. Me totes les altres subvinguts pas a pas, en cerquen, a l'hora des com que jo pensava mos en francès per veure què volia dir, me ha ensatzat de tot escriure el langodó com ho podia oi, e s'han trobat coneix l'ortografo que a Pei Paulino et a Sergi Labatut m'ho pla ajudat a corritzar els accents, les faltes d'ortografo, les errors d'escot de vocabulari també.
0: Quand oublissez nous libre, il y a aquel opatine, donc on t'esque les tissènes d'intusuels l'amour, dans tes yeux l'amour. C'est une d'ouverture en amour d'aquel libre, vol dire que l'amour est tabé qui compte que qui s'existe tout le long.
1: Crise qui vive en une époque où se nos hai s'han anat a l'agressivitat, a l'adversitat, a pas agatzar los altres, a esses sus soirs, sus un nombril, va ser una catastrofa. Car que la poesia ara anga ver la murea. També, a quasi una parentesi personal, és també un homatge que volia fa a la meva dona, a la meva fenna, que quand era president d'Arpó ha pla acceptat tot el treball que faig jo dins mon cantó e m'ha ajudat tant que podia també. Me crec que aquest llibre és per lleu e surtot també de dir que car fa atenció, pensant que sabent tot això que és arribat a la langue occitana d'empei de segles i de segles, és quasiment un meravello que existe tot sun, e cal jo pas que amb l'americanisme e tot aco, ara la lengua francesa també so è malmenado e que algun d'una lengua ne perdien dos. Aquel libre és surtout per lleu i hai reflexit lontent surtout après que n'hacen discutat tot e dus a Radio Albigès, e surtout que és un homenatge en aquella lengua, és un homenatge que volia fa a la lengua occitana, en dient que estava una lengua que pot dire de causes e veleu d'altres causes que dicen amb la lengua que ven a espres l'escoro.
0: Habes pensat a un fial per Basti, cousi l'abes pensat aquel rituel. Qui compte que c'est sous cat à la Pauline?
1: Non, la construction du livre l'a fait solo, Pauline m'a pas du tout influencé ni dit quelque chose que sur l'organisation du livre. Mais me suis imaginé à Pei, quand l'a composé, il y a mis un moment, que era finalement un livre qui partissait du présent, anava a fa un tour del passat, de l'història, e finissò per lo present. Hi ha de vocacius, de bobeires, a so que se passa entre la Rússia i l'Ucraïna, hi ha també qualcos al·lusiu, qualque poema, a so que se passa dels països com l'Iran, amb la situació de l'asfeno, de la cultura e de la llibertat d'aquells països. Voilà, és quicom que... És un músic com... Je sais pas si se dit en occitan, un arc-en-ciel qui partit d'une époque et qui vire, qui torne. Voilà. Mais là, je pense que tu avais bellissime aussi et que tu réfléchis sur pas mal de causes et que. Me semble que l'amour est quand même quiconque d'essentiel du notre monde où c'est qu'à rester de s'agacer le trot du ventre.